0: 12 i 11 minuts, comença a arribar la gent així a l'estand de la Fira, així al Reial, on estem just darrere de la Font del Lleó. A mi m'encanten estos programes perquè li donen un toc, li donen un aire, una alegria, i li donen també el directe, el fet d'estar en el carrer i el fet de trobar-te a gent que amablement passa per així a l'estudi a contar coses interessantíssimes. Gent com Rafa Morata o Rafa Rus, què tal, bon dia, com esteu?
1: Bon dia, bona esperada.
0: No? Gràcies, bon dia, el que vulga, no? Bon dia a tot.
1: Això,
0: el dia.
1: Lo que siga.
0: Gràcies per vindre. Per què esteu així? Es preguntarà la gent. Bueno, perquè avui n'hi ha moltíssimes coses i esta nit tenim un concert molt especial. És el tribut a Bruno Lomas, que també sabem que forma part de l'essència de la fira. No n'hi hauria fira sense tribut a Bruno Lomas, però a més enguany té una part emocional molt interessant per a molta gent. Jo crec que per a la majoria de gent d'Eixativa, si no dir tota, perquè no els he preguntat un per un, no? Però si es preguntaràs tots un per un, dirien que bé, és aquest homenatge, aquest reconeixement que es fa més que merescut a Mike Cannon. També estaran Raúl Jorques, Esaitis, Rincón Clandestino. Serà al Jardí del Palacet a les 10 de la nit. Rafa Rus, com es prepara una nit com la d'avui, ja no només en la part musical, sinó també el que deia jo, en la part emocional que té.
2: Bueno, pues nosaltres estem encantats i emocionats. És una idea que teníem des de ja fa varios anys. Anteriorment no va ser possible, i per sort, i gràcies també a Rafa, que m'ha estat recolzant ahí en esta idea, i bueno, i ha sigut l'impulsor este any de poder tirar endavant, pues poder fer-li un reconeixement a Mike, que al final entenguem que és l'artista del carrer.
0: Sí.
2: N'hi ha grans estrelles que il·luminen el cel, i també musical, i moltes estrelles xocotetes que al final donen un suport també, i és la realitat moltes vegades del carrer, del dia a dia, i de lo que és la música per a nosaltres, que també toquem en bandes. Gent que viu de la il·lusió.
0: A mi m'agrada molt una cosa, sent que vaig a ser un poc burro en el que vaig a dir, no? Però a mi em toco moltes collons quan es fan els homenatges quan la gent ja no està.
3: Efectivament.
0: És de veres, perquè els homenatges s'han de fer quan la gent està, per a que es disfrute, per a que els gaudisca, i com passarà esta nit. I crec que el fet de fer-ho a Mike Cannon, a més, Rafa Morata, que ja veig que sou una miqueta els dos impulsors de tot això, sí. Jo crec que retre-li un homenatge més que merescut, perquè la figura de Mike Cannon no sempre ha estat valorada com havia d'estar.
1: Efectivament, avui, els dies que visguem el triomf, o la persona que triomfa, i més avui en dia en les redes socials, ja sabem que és ese triomf barato, vaig arriesgar la meva forma de vista, la forma de pensar, ese triomf de lo instantáneo, de lo fácil.
0: Sí, sí.
1: Este tío, o esta persona, Mike Cannon, s'ha batido el cobre, entre cometes. O sea,
0: sí.
1: El tío ha anat a totes les falles, ha anat a molt de pobles. El tío ha mirat un estil de vida. Realment és un estil de vida. En el seu uniforme, en els seus botins. No, ha arriesgat una vida. I moltes vegades aquest tipus de persones no són valorades. I creguem, i és el que compartim Rafa i jo, bueno, i la resta de grups, que és important valorar les persones que tenen un orgull de lo que fan, i encara que es critiquen i que facin lo que facin, continuen la seva línia.
2: Són íntegres en
1: la seva
2: proposta. Crec que el valor,
0: que tan difícil és.
1: Creguem que el valor de Mike Cannon és el missatge que mos a les generacions, tio, sigue con lo que haces, tu propuesta, da igual, salga bien, salga mal. I és feliç.
0: I tant, i tant.
1: És molt feliç. I quan parles en ells, ho notes. Sap mogolló de música, mos pegar mil repassades. Sí, quan parles en ell, mentre parles de cantar un poquet i tal, i notes esa felicitat i orgull de saber lo que és.
0: Per tant, estarà feliç per esta nit, no?
2: Està encantat, està. A més, ell saben que la seva gran il·lusió, ara aprofitant que està fent-se també com si fos una pel·li documental,
0: sí, un documental, sí.
2: saben que la seva il·lusió ha sigut sempre fer un concert per a Xàtiva en la plaça del Mercat. No ha pogut ser, de moment. Entonces,
0: de moment.
2: Per a ell, bueno. Poder tocar en una banda en directe i tindre el reconeixement en un escenari de la gent de Xàtiva és el més gran que li podia passar.
4: En el Challenge para 7.
0: Sí,
4: ojo,
0: que està molt bé.
4: Pot ser que siga el segon puesto més bonic de Xàtiva.
0: I en la nit del 15 d'agost.
2: Clar.
0: Que també que té una part molt, molt, molt interessant.
2: Per a ell és algo màgic. Entonces, anem a intentar que complisca el seu somni.
0: Quin repertori heu preparat vosaltres també? Com és el making of de tot això? Perquè, clar, si n'hi ha moltes hores també de treball darrere per a fer el que va fer-se esta nit, sí?
2: A veure, la idea és farà l'homenatge a Bruno, que a més està genial. El poder fer primer l'homenatge a Bruno, que era la gran estrella del moment, i després fer-lo de Mike. Entonces, Saitis farem part del nostre repertori i després farem la col·laboració amb Mike Cannon, que muntarà el Rincón Clandestino, i després tocarem nosaltres amb ell. Anem a fer dos cançons. Mike també ja té una edat.
0: Sí.
2: I és complicat poder fer en directe ja moltes cançons. I al final el que vulguem és que el que fem, que siga poquet i bo, que és kawaii, que hi tinga un gran record.
0: Clar.
2: I que es disfrute. Entonces, pues, sí. És un poc la idea, sobretot, i alguna sorpreseta que li farem ahir de reconeixement.
4: Sobretot això, pensar que és el seu moment i que està clar que la part artística del Saitis té un pes i...
0: Bueno, i vosaltres de Rincón Clandestino també. No vayamos quitando méritos a nadie.
4: No, una xota col·laboració. Han participat més en lo que és tot el making of, l'entramatge de tot, però farem una cançó i, bueno, per mi, per a nosaltres, queda, jo suposo que igual que Rafa, queda per al record i, hòstia, és... Aquestes coses m'agraden,
0: sí,
4: saps?
0: Sí,
4: una cosa que te portarà sempre per tota la vida, perquè és un tio, ja t'hi dic, que s'ho va currar molt, eh?
0: És molt generós per la vostra part el que aneu a fer esta nit.
2: Al final, homenatgear a aquestes persones que es formen part de la cultura popular de Xàtiva és molt bonic.
0: Sí.
2: I que tinguin aquest xocot de reconeixement que creguen que es mereix.
0: Xics, vos agraïs moltíssim que hàgiu vingut.
4: Imagina un poquet aixina, melancòlic.
0: No. Escolta'm...
4: I serà un festorro, que
0: sí,
4: ho sapàs.
0: Sí, serà un festorro
4: de l'hòstia. Perquè esta gent de Saitis...
2: Estem aixina perquè realment és, per a nosaltres és emocionant i superrespetable.
4: Claro.
2: El que són molt més joves que ell, poder brindar-li aquest tribut. I al final és meravellós que la gent ja, que ja és molt major, pues, si té un ixe xocot de somni, que és despedir-se de la seva ciutat, per tot lo alt, pues, poder donar-li ese final fantàstic en un escenari.
0: Xics, disfruteu-ho moltíssim, perquè estic convençut de que la gent, el públic, va disfrutar-ho molt. Per
4: segur,
0: tant,
4: segur.
0: Vosaltres també disfruteu-ho, tingueu els nervis que tindreu, perquè és normal, és lògic.
4: Jo estic cagat,
0: Però...
2: Estàvem un poc ahí, que diem, hòstia, esto...
4: Hem fet assajos i... Els assajos també tenen una cosa. Ha sigut una experiència superbonica, assajar en Mike.
0: Sí.
4: És que és especial.
0: Bueno, i col·laborar diferents grups de Xàtiva que jo què sé, que sou molt bons tots. O sigui,
2: al final,
0: sou molt bons.
2: Està molt guai perquè al final és un nex en comú de bandes que ens coneguem, però no havíem col·laborat en estils diferents, però tot fa una unió i fa un bon empaste ahí i està genial.
0: I escolteu-me una cosa, que ja que estem posant-nos intensos, el que deia Morata abans, en el món en el que vivim, de xarxes socials, d'algoritmes de Spotify, de totes aquestes merdes, parlant de la mitja pressa, el fet de poder posar en valor els grups locals i les figures locals, hòstia, esta nit podeu dormir ben tranquils quan acabeu,
4: Efectivament, o fer una finestra a lo humà, a lo del dia a dia, a lo real, jo crec que és algo que n'hi ha que tindre en compte, sobretot per a les generacions que venen, perquè, hòstia, jo crec que estem molt perduts en este tema,
2: I valorar és de Xàtiva, que tinguem moltes coses molt bones.
0: Sí, senyor. Sí,
2: grans
0: senyor. Ei, gràcies per vindre, xics. Gràcies, Rafa Morata, gràcies, Rafa Rus, que vagi molt bé, que disfruteu moltíssim esta nit. I a seguir fent música i seguir fent música en casa. Per a nosaltres, que som els que l'escoltem, és un regal, o sigui que no us canseu, eh? No us canseu.
1: A vosaltres. Corre, corre, vete, vete, llegará el día en que sabrás lo tuyo comprender. Verás que mi has de ser.
0: Adéu, guapos. Gràcies, xics. 12 i 21 minuts, estem en directe en l'estand de la cadena SER, ací a la Font del Lleó, i ara ens n'anem a un altre lloc, ens n'anem a un altre punt que avui és, sens dubte, protagonista durant tot el matí, durant tota la jornada, és la carrera de motos. Saben vostès que des de... Bueno, concretament, exactament, per a no mentir-los, perquè quedaria mal que jo els mentira, des de les 10 del matí estan realitzant-se eixes carreres, eixe trofeu que ja va per la 73a edició en esta Fira d'Agost, en aquest circuit urbà. Sabem vostès, el circuit urbà també més antic d'Espanya, no és el de l'Alguenya, és el de Xàtiva, no ens llevem mèrits, i allà, entre les grades, està la nostra estimada amiga, companya, bueno, la millor, Carla Benavent. Carla Benavent, hola.
5: Hola, Jordi, què tal?
0: Bueno, conta'ns on estàs, com n'hi haurà... Vaig a començar amb l'ambient, perquè vull que s'escolte l'ambient. Com n'hi haurà dificultat en la connexió, jo vaig a quedar-me calladet, vale, sobretot. Vull que tires tu.
5: Vale. Bueno,
0: vale, m'escoltes, Carla?
5: Vinga, sí, t'escolte. Ara mateixa jo volia que sentiren les motos passant, però he pillat un moment en el que soles estan que parlen. Però bueno, estic concretament a l'Avinguda República Argentina, en el cor d'esta carrera de motos, d'un trofeu de velocitat que cada any reunís, com no pot ser d'altra manera, a tots els amants de la velocitat. I, bueno, estem així. Jo ja estava per així, pegant una volteta, observant a totes les persones, i m'han parat dos veïns de Carcaixent per dir-me que havia, estava davant de mi un fenomen de les motos. Vicent Ferrando, què tal? Bona vespre.
6: Hola.
5: Bueno, conta'ns, eres piloto de motos d'ací? Has corregut tota la vida així?
6: He tingut moto, sóc aficionat i simplement vinguem a veure les carreres.
5: Bueno, Vicent, què està pareguent esta carrera de motos d'enguany?
6: Molt bé, com tots els anys, a Xàtiva no defrauda. És la carrera més vella de Xàtiva des de 1952, dos anys més vella que la carrera de la Banyeta, i molt bé, és una carrera com tota la vida, doncs des de l'any 52 com tota la vida.
5: Vingueu tots els anys, és una tradició vindre des de Carcaixent d'ací?
6: Sí.
5: Bueno, Vicent, entonces, jo necessito que em contes, a mi m'han dit que eres piloto, jo vull saber, tu has corregut ací molts anys?
6: No, jo no sóc piloto, jo sóc aficionat a la moto.
5: Que mentirosos, ja m'havien dit que eres pilot. Bueno, això és el teu amic de Carcaixent. Bueno, Vicent, en relació a 3 anys, com està aquest any de ple?
6: Igual que sempre, a rebentar, la gent molt bé, la gent molt correcta, com sempre.
5: I ha vingut des de primera hora, no?
6: Sí, a les 9 i mitja per almorzar.
5: I sempre agarreu la VIP, perquè m'ha semblat veure que estàveu en la VIP.
6: Sí, sempre.
5: Doncs pues bueno, Vicent, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ara seguiré comentant en Jordi com està la situació d'ací de la carrera, que hi ha milers de persones. Gràcies per estar amb nosaltres, veí de Carcaixent.
6: Moltes gràcies.
5: Bueno, Jordi.
0: Vicent, gràcies, Vicent. Bueno, el plan, eh? El plan d'avui és, sí, això. El plan d'avui és esmorzar i anar a la carrera, no?
5: La veritat és que jo ja vaig vindre l'any passat. Bueno, la veritat és que és una carrera que, com anava dient abans, junta milers de, bueno, centenars de persones, milers, no sé quanta gent hi ha així, però la veritat és que està a rebossar, com sempre. No es pot quasi ni passar, estan tots els carrers tallats, les motos, pues bueno, no paren, estan tots atents a veure el trofeu final. És molt, molt intens i molt interessant estar així, i sobretot veure a tots els xativins i també a la gent de les nostres comarques que s'acosta un dia com avui. Jo no sé l'edició que és, però bueno, com estava dient, des de l'any 52 això és una tradició.
0: És la 73a edició, 73 anys de carrera de motos.
5: 73.
0: Carla, ara mateixa, sí, ara mateixa no estan passant les motos, no? Ara és un break entre carrera, sí, i carrera, no?
5: Sí, ara mateixa és aquest break en el que les motos, pues, bueno, estan seguint el seu recorregut, en el que el presentador està anunciant, pues, qui va a córrer, per on van, etc. La veritat és que ara mateixa estan tots un poc esperant a que apareixca algú, però bueno, amb moltes ganes de veure's passar a tots i a veure com queda al final, a veure qui guanya, clar.
0: pot ser que estiguen esperant a l'homenatge a Jorge Martínez Aspar en esta 73a edició, com ens va comentar l'altre dia el nostre amic Toni Sarrión, l'organitzador de la carrera. Enguany és una, una cursa que homenatja a, al pilot del Sira, que ell se sí tants anys ha vingut a córrer a Xàtiva i no tardarà, sí, no tardarà en fer-se-li l'homenatge. No ens va confirmar, Toni, si finalment anava a córrer o no, però no m'estranya, no m'estranya que es faci l'ànim i córrega en eixa categoria supermotard que li falta ben poc per a començar la carrera, que com sempre més o menys acabarà a hora de dinar un poquet més, depèn de l'hora que dinen vostès, i ja després vindrà tota la part que no es veu però que també és imprescindible, d'agafar, desmuntar i tornar a deixar operatius eixos carrers, eixe circuit urbà que, com diguem, és el circuit urbà més antic d'Espanya i que reunís cada any a milers i milers de persones. Carla, tornem a connectar amb tu, si et sembla, d'ací un ratet, a partir de, bueno, a més o menys allà a la una menys quart, perquè avui hi ha molta activitat al Reial de la Fira, i estic convençuda que d'ací te'n vas a algun altre lloc. On te'n vas?
5: Pues bueno, vaig a veure la partida d'escacs que està celebrant-se a l'Albereda. La veritat és que ahir, anant cap a l'estudi, ja em cridava l'atenció quedar-me a observar. He vist moltíssima gent que m'ha dit, mira, m'hauria pogut apuntar, que xulo, vas allí i respires. Pues, no respires, però observes el silenci, la concentració.
0: Sí.
5: Dóna gust. I res, vaig observar, jo també.
0: Correcte, bueno, i a parlar amb algú, amb alguna, de segur que te fem alguna altra connexió. Val, Carla, t'escoltem en un ratet. Digues.
5: Moltíssimes gràcies. No, res, que sí que es fa difícil perquè en tot el rebombori que hi ha per la carrera de motos, la gent emocionada, pues jugar una partida sembla difícil, però bueno, de segur que estan aconseguint-ho.
0: La gent té una capacitat de concentració meravellosa. Després ens contes. Gràcies, Carla.
5: Gràcies, adeu.
0: Són les 12:28, anem a fer una pausa per a la publicitat i en tornar parlem també, seguim parlant de més nit, de més música, amb eixos DJs de Xàtiva que van estar durant les següents jornades fent eixes sessions. 12:28, una pausa per a la publi i en tornar parlem amb la gent dels DJs de Xàtiva.
7: Festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
8: Fira't música, fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Díguez i la Camilo Big Band. Entrades a entrades360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
9: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
10: A vivir especial Fira de Xàtiva 2026 amb Jordi Company.
0: Dotze, 29 minuts, seguim així en directe des del Reial de la Fira, seguim en este programa especial, en este A Vivir Especial Fira, que estem realitzant així a l'estand de la Font del Lió, com fem cada any, això tampoc és ninguna novetat, i deu sonar de fons amb Fèlix Juc a la tècnica una cançó que sens dubte està pegant-ho molt este estiu, que forma part de les nits de festa, que és eixe Al Golpito de Quevedo, ¿verdad, Fèlix? Està sonando de fondo.

0: En algun moment estic convençut que sonarà esta cançó en les nits de les nits al Ras Festival, que avui rep a DJ Robres i també a Anna Gisbert. Música, animació, regals per a tot el món que està allí en eixe Jardí de la Pau, en eixe auditori del Jardí de la Pau. Recorden, entrada gratuïta fins a completar l'aforament. A més, important també, amb punt violeta i arquiris este espai de la fira. El Ras Festival, que com saben, organitza l'Ajuntament, però col·labora sempre l'Associació de DJs de Xàtiva. David Robres és un dels més reconeguts DJs de la ciutat, que cada any també li fem, o bé a l'estand, o bé com enguany li fem una telefonadeta per a qui ens conte una miqueta com és eixe dia, com és eixe festival. David, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia, comencem.
0: Gràcies per estar un any més amb nosaltres. Bueno, com s'afronta esta edició del Ras Festival? Que justament, a més, el tenim molt, molt, molt proper d'ací. Nosaltres, mira, jo si pegara un bot cauria dins del Jardí de la Pau.
1: Pues la veritat és que enguany, any rere any, gràcies a l'Ajuntament i a la Conselleria de Joventut, any rere any pues, estem fent un festival pues, que cada any està sent millor, està sent un poquet, piquem un poquet més de sucre perquè sigui més dolçet el cafè, i la veritat és que enguany pues, hi ha coses molt xules, com per exemple el cartell que s'ha ficat a l'entrada i il·luminat.
0: Sí.
1: El tema de que hi ha llaveros quasi tota la gent que pugui acudir al Jardí de la Pau. N'hi ha moltes més sorpreses que, claro, pues, si les diguem, la gent al final pues, no li entra tot per l'ull quan baixa. Però la veritat és que enguany el festival té un altre nom, diguem, continua sumant, i bueno, i avui, per exemple, pues, tinguem la visita d'una gran discjòquei a nivell nacional i internacional, que estàs començant ja a eixir fora del nostre país, que és Anna Gisbert. La veritat és que estem molt contents de comptar amb ella i per a Xàtiva.
0: En el final del programa, en el final d'esta xerradeta que diga, l'escoltarem i escoltarem també la seva música. Però abans, David, deixa'm que et pregunte també, bueno, ja que avui és un dia de tanta música, perquè sabem que la fira és música, sempre n'hi ha molts concerts, a més, concerts i actuacions musicals de diferents estils per a que tot el món quede content, però una de les coses que sempre parlem any rere any i que no em canse de dir, bueno, és la qualitat i la quantitat també de DJs que tenim a la ciutat, no?
1: Sí, correcte. La veritat és que cada any, tots els anys, sempre hi ha gent nova, hi ha gent de DJs. Sí que és veritat que tirem un poc de menys, més gent jove. La veritat, jo me considero jove perquè encara tinc 37 anys i soc jove realment.
0: Perquè sí,
1: necessitem encara molt més gent jove, més gent de 10 i de 10, de 20, 22, perquè al final és l'essència de la música i al final la gent necessitem aquest tipus d'edat per a poder fer festivals i continuar fent aquests festivals.
0: Clar. En este festival al Ras, que com bé diguem també és una, bueno, és una manera de posar en valor a totes aquestes figures, s'escolta també música molt diferent, no?, de diferents estils. Vull dir, tot i que siga música electrònica, perquè a la fi és música electrònica, però bueno, trobem també tots els gèneres, no?, des de reggaeton fins al house, no?
1: Correcte, la veritat és que lo bo d'este festival del Ras al final és que sentim un poquet de música variada, que no siga sempre diguem, pues, el reggaeton d'ara o l'urban que es comenta ara, sinó que n'hi ha un poquet de tot, n'hi ha house, n'hi ha techno house. La veritat és que és un festival que cridarà molt l'atenció, que a la gent jove li agrada. La gent que no és tampoc tan jove també li agrada molt perquè n'hi ha tot estil musical com estem comentant. I la veritat és que contents de que any rere any pues, continuem ahí, que ja són 11 edicions i bueno, el que pareixia una prova inicial fa 11 anys, pues, gràcies a Déu estem així any rere any.
0: I com ha anat evolucionant, perquè tu deies, enguany ens han fet ahir una portada molt xula, és de veres, l'oient que estiga ara mateix passejant pel Reial de la Fira, més de la Font del Lloc cap a l'Avinguda de Selgas, veurà que molt propet ahir del famós Tio Vivo, que també, per descomptat, enguany pujarem i parlarem amb Pedro, el firero del Tio Vivo, però justament ahir n'hi ha una entrada molt xula, que enguany, bueno, han fet ahir com una pancarta que... A veure, si, a veure si tu la saps descriure, David.
1: A veure, han fet una pancarta. La veritat és que el, Aitor, que és el que, Aitor Bonavo, que és el company que ha fet, ha dissenyat tot el que són els logos i el que ha fet un poc l'imatge del festival. La veritat és que ha sigut un èxit total, perquè és gent jove realment el que en principi quan seguís aquest festival, i vull dir, no, pues sí. Claro, està fet tot per a la gent jove, per atraure la gent jove, i el que a dia d'avui la gent jove gasta, pues, colors llamatius, imatges llamatives, ninotets ballant, perquè al final després en les pantalles també hi ha ninotets ballant, i entonces tot això pues, està fet per a la gent jove, deixat i ve del voltant, que avui a vindre a gaudir d'aquest festival. I de tres que, pues, bueno, el que parlem, que any rere any ens estem superant, i això és bona senyal, perquè senyala que tant l'ensenyament com la regidoria de joventut pues, estan ahí apoyant-nos, i al final el que volíem és que això continuï un altre any més.
0: Que és importantíssim això, sí, sí, i que ho seguim comptant any rere any. En van 11, tant de bo l'any que ve en siguen 12 i 13 i tots els que hagin de vindre. Bueno, jo imagino que els amants de la música electrònica tindreu una miqueta també el cor partit des de cap de setmana, no? Perquè justament també tenim el Medusa, també a Gandia hi ha un festival, bueno, esteu ahí una miqueta tots partits, no?
1: La veritat és que enguany s'ha ajuntat el Festival Mediterrani que n'hi ha en Gandia, s'ha ajuntat el Medusa. Sí. I bueno, pues el festival atrás que pues bueno, que s'està consolidant també a aquestes fetes i sobretot per la fira iniciativa. I bueno, al final és música per a tots els estils i al final la gent decidís a un vol anar, i és molt bonic que en diferents poblacions n'hi ha, que en aquests tipus de festivals pues, que al dia d'avui pues, és el que la gent demana, el que la gent jove vol. I la veritat és que pues, bueno, ojalà no molt junt, iniciativa, doncs, podem tindre cartells també a part dels jocs locals, que són molt bons els jocs locals que tenim, a banda, sí. Doncs, que també puguem traure un poquet també de cartell i que ens acompanyi gent, doncs, un poquet més en experiència més professional, diguem.
0: Bueno, pues mira, ni tan mal, ahí ho tenim. L'any passat nosaltres també vam formar part d'Eixen Nits al Ras amb la nit dels 40, amb DJs de los 40. Enguany no, enguany ens hem agafat vacances, però bueno, jo t'agafe, que l'agafe l'Ajuntament la idea, però jo també te l'agafe com a empresa que som Radio Iniciativa Cadena Ser. David, gràcies per estar amb nosaltres en un dia complicat, ho sabem, gràcies per estar amb nosaltres, tot i que siga per telèfon, i a gaudir molt de les nits de Iniciativa, de les nits de música.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-nos oients d'aquest stand, sobretot de Cadena Ser, i moltes gràcies per tots els anys ajudar-nos a que se mos senga cada vegada més.
0: És la nostra faena i així vos esperem l'any que ve. Una abraçada.
1: Gràcies, un abraç.
0: Avui recorden, a partir de les 12 de la nit, DJ Robres, que por lo que sea els sonarà, que acabem de parlar amb ell. Anna Gisbert, que ara l'escoltarem també. Demà les nits al Ras rebran la visita de Carlos Yasser, de Kevin Duet, de Jesús Tigues i de Charlie Martínez. I la última de les nits serà la del D7 amb DJ Tomassoni, DJ Pablo Glimaltos i DJ Fran Cabrerizo. Recorden tots DJs de Xàtiva, excepte Gisbert, que ara l'escoltarem, que no és deixativa, però també forma part d'este cartell, totes les nits a partir de les 12 de la nit al Jardí de la Pau, a l'Auditori. Les portes s'obrin a partir de les 11 de la nit, i és importantíssim recordar que en estes nits també hi ha instal·lació de Punt Violeta i també de Punt Arc de Sant Martí, imprescindible en aquestes nits i en esta fira de 2026 que s'estem comptant a la Cadena Ser. 12:39, per cert, Anna Gisbert, com hem dit adés, que forma part d'aixe cartell de les nits al Ras i que avui punxa, ens ha volgut enviar una nota de veu amb la seva música també per animar-nos una miqueta i posar punt i final a esta xerradeta abans de tornar a saludar a Carla, que ja està amb la gent dels escacs. Anna Gisbert, l'escoltem.
2: Per Iniciativa tinc preparat el millor reggaeton i la millor música actual i antiga, així de música urbana. I no he vingut a la fira cap vegada, però tinc moltes ganes, he vist molts vídeos i tinc moltes ganes de venir.

I pels oients us envio moltes, moltes, moltes ganes de venir, ja que serà brutal, ficarem temazos, ens ho passarem super, super, super bé. I res, que us espero moltes ganes i que vingueu tots. Una abraçada.

0: festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5. Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
1: A vivir especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
2: 12:41 minuts, 42, seguim en este A vivir especial Fira

0: falta, fa falta. Tenim ara mateixa en el centre de la ciutat, en esta fira, 34 graus, però ja no és això, és la, com tots els anys, la humitat, la humitat. Però bueno, que amb un palmito i refrescant amb la Font del Lleó, doncs es porta millor la fira, clar que sí. El que deia, 12:43 minuts, molta activitat avui, també activitat esportiva, com portem diguent des de l'inici d'esta programació especial que vam començar ahir. Avui n'hi ha una també intensa, perquè a més estan tots concentradíssims i concentradíssimes, una nova edició de la simultània d'escacs a 25 taulers i el torneig Mas Nou que organitza el Club d'Escacs, la Primitiva Setavense de Xàtiva, que celebren el Reial de la Fira i a la que no li queda més d'una hora per acabar. Allà està, com ens havia promès en una xica de paraula, Carla Benavento. La Carla.
1: Hola, Jordi, què tal? Com estem?
0: Molt bé, contents. Què n'hi ha per ahir?
1: Pues bueno, molta concentració, la veritat. Sí, es respira tranquil·lita, concentració, un espai en el que tots els jugadors estan, pues bueno, acabant, sobretot perquè ha començat a les 7, a les 10 del matí. És la 72 edició d'aquest aniversari de la simultània de la Fira de Xàtiva. I vinguem cap ací, m'he trobat a Rafa. Hola, Rafa, què tal?
2: Hola, sóc el secretari del Club d'Escacs de la Primitiva i sempre estem aquí realitzant. Fa diversos anys que fem un torneig Mas Nou, que es diu, en el qual juguen tots contra tots i el que acaba se fica en la cua per tornar a entrar. I portem 72 anys fent la simultània de fira, en la qual tenim informació en fotos, que antes era el club, seria d'una altra forma, però som els herederos, i portem 72. Igual que les motos són 73, doncs pues nosaltres anem un any darrere, del any 1954. A més, el mestre que ha vingut, Manolo Fenollar, està fent una simultània de 25 taulers, ¿vale? Crios, machos, de tot. I ell passa per tots els xuaors, fa una xua i quan torna el contrari fa la xua i ell xua. I després el torneig que estem fent de Mas Nou, estan xuant tots contra tots i el que perd s'alça i els altres segueixen xuant i van mesclant-se entre tots. Ara a la una intentarem acabar més o menys i donarem els premis i estan saludant-me perquè se'n va gent que estan jugant.
1: Molt bé, Rafa, i els premis quins són? Perquè ens hem acostat a una tauleta on hem vist sis tipus de premis i m'interessa que m'ho expliques, clar.
2: En el torneu Mas Nou és on donem els premis, hi ha tres premis, el primer, segon i tercer classificat, després n'hi ha uno per a categoria menor de 16 anys, després n'hi ha una altra categoria que són, nosaltres en els escacs tenim gent que xua, que té, per xuar te donen una puntuació i això se diu elo. N'hi ha un trofeu per a gent que no té elo i per una puntuació de gent que té menys de 1.700 elo. I n'hi ha tres trofeus més, que són això.
1: Molt bé. Entonces, ara mateix, com està la situació? Explica'ns un poc, perquè, clar, per als que no entenguin molt d'escacs...
2: Estem acabant les partides de la simultània. Conforme estan acabant, se fica les fitxes en una caixeta i dalt se fica el rei del que ha guanyat. I a partir d'ahí, el que està jugant, Manolo, està donant la volteta, passant per cada un. I conforme van acabant, pues, veus, allà, en este que mos ha saludat abans, tenim que ficar una caixeta perquè ha guanyat el que jugava, no el maestro. I se guanya quasi totes, però no totes. Perquè és que, clar, té que pensar molt i donar la volta i pensar cada jugada la que fa.
1: Perquè si sabries dir-me quantes persones s'han presentat?
2: A veure, normalment així miren quasi 50. I després 25 wow. En la d'això, bueno, 75-80 persones.
1: Uau, superbé, no? Més que 3 anys o és normal?
2: Más o menos, sempre fem igual. Ara portem diversos anys en el torneig este perquè la gent que vulga passar i que si ve antes de les 10 s'apunta i pugui jugar i passar del matí a 5 moratros. Este any, toquem madera, tanta calor que ha fet, per lo menos aguantem i se pot estar. L'Ajuntament mos ha donat aigua, que ho agraïm prou, i a partir d'ahí pues, han repartit l'aigua i la gent està jugant, per lo menos, dins de lo que cap, en una temperatura que per lo menos aguantem.
1: A mi el que m'ha sorprès moltíssim és passar per ací i veure les taules. Per exemple, en aquest cas, el que tinc endavant, és un xiquet i una persona, pues, tindrà una trentena d'anys. No importa l'edat, o sea, pots competir igualment.
2: Juguen tots contra tots. N'hi ha gent... Mira, nosaltres en el club, mira, esta cria ha sigut campiona d'Espanya sub-8, menys de 8 anys, i està jugant. N'hi ha gent que ha anat al campionat d'Espanya també sub-10, saps?

0: Nosotros lo que el club de la Primitiva fomenta, més que el primer equip i tal, fomentem els críos. Si te dones compte, casi tots són críos. I en la simultània igual. I també tenim així quatre persones que són del CEM, que estan integrades en el CEM. Està Joel, està Salvador, està Esteban i Federico. I els quatre venen així a jugar i són del club.
1: Que
0: normalment m'encarregue jo a portar els equips federats quan anem a jugar. O sigui que nosaltres estem integrant a tot el món. I som un club que portem un munt de temps. Som els herederos, si se'n recordeu, d'Alfonso Pizarroso.
1: Sí, sí, exactament.
2: En este cas, com sempre, Carla, els escacs també, que com bé deia, són inclusius i estan oberts a tot el món. Doncs acomiadem així la connexió. Carla, gràcies.
1: Val, moltíssimes gràcies. Rafa, gràcies per estar amb nosaltres.
0: Molts de res i gràcies a Boratos per estar així en la fira d'iniciativa i així fem un poquet agraït de tot això.
1: Igualment. Gràcies, adéu. Sí.
2: No te'n vagis molt lluny, Carla, no et desconnectes perquè potser et pregunte també com està la paraeta de Garroig, el ventall, bueno, la gent en definitiva. Que em facis una fotografia, no te'n vagis, però abans deixa'm que salude a una persona que viu apegada a un telèfon durant aquests dies. Ell és Toni Martínez. Hola, Toni, com estàs?
3: Hola, bon dia a tots.
2: Gràcies per vindre.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I per portar-nos, a més, ens ha portat un barret d'estos de palla imprescindible per a passar la fira, veritat?
3: A la calor d'estos dies. Però bueno, de moment està portant-se prou bé enguany.
2: Sí, per ara sí.
3: Estem bé.
2: Bueno, com va anar a nit l'acte d'inauguració?
3: Pues molt bé, vam començar en un poquet de tensió, perquè no sabíem el temps, si mos anava a respetar, mos anava a deixar treballar tranquil·lament. Al final sí que va poder ser, vam prendre unes mesures de seguretat per a no tindre que refer i córrer a última hora, va eixir bé la Joa, el temps mos va respetar i la veritat és que va eixir una nit, jo crec que redona, la gent va eixir molt contenta, que és el principal.
2: Va eixir molt, molt contenta, a més amb aquesta presentació també de la nostra amiga i companya Isabel Pastor, molt televisiva a l'inici la presentació, eh?
3: Sí, a veure, nosaltres quan contactem amb la persona que volem que aquest any o que cada any presente la proposta del guió, hem de dir que és de la pròpia presentadora.
2: Sí.
3: Aleshores, ella ens fa diferents propostes, arriba a un consens i a partir d'ahir mos posem tots a treballar per aconseguir la proposta que la presentadora vol. Mos va aparèixer la d'enguany molt interessant, sobretot per la inclusió d'imatges, d'informació curiosa, que, bueno, qui s'hablo del tir arrossegament, a millor no s'hablo de la moto o al revés. I després, sobretot, agrair a la participació de la gent, pues, com els músics que van iniciar de la xaranga, el ciclista, motorista,
2: bueno, els fireros, Pedro, el Garroig, estar molt bé.
3: Una connexió en directe amb els fireros. I bueno, jo crec que va quedar una nit molt bé. I després la part protocolària, que és la institucional, que li vam intentar donar un ritme un pel·lícula més àgil, vam canviar un poc les imatges i tot el que són els recursos visuals, van ser un poc més diferents, però realment el protocol és el protocol.
2: Aunque
3: dicen que está para saltárselo,
2: en este caso ha de complir.
3: I van rematar amb un castell impressionant, amb una actuació de Cristina Ramos, que a de pronte dius, bueno, la de OT d'estas, del Got Talent, de no sé quantos, però és brutal la veu que té la dona i el directe, en Turlo, en Roberto Turlo, la direcció, que va ser espectacular també, i sempre que fiques música en directe i veu en directe, pues és... normalment se sol donar un molt bon resultat.
2: I tant que sí.
3: I he de reconèixer que la gent quan va a la Murta és gent i és públic que està predisposat a disfrutar.
2: A tot.
3: Per lo tant, això és d'agrair.
2: Toni, com s'afronta un dia com avui, un dia 15?
3: Pues avui, la veritat és que ens ha malsat ja cansaets, perquè portem molts dies i ja vinguem de mig al castell.
2: Clar, és que la vostra fira ha vingut de fa molt de temps.
3: Nosaltres comencem en juliol, en mig al castell, després els pòrtics i ja no parem. I entonces les comencem un poc cansats, però bé, és el que n'hi ha. I l'afrontem en guany, la d'avui l'enfrontem un poc amb més respecte, perquè tinguem un gran concert. Avui és un dia, pues bueno, és dissabte, tinguem la carrera de motos, que ve molta gent, és un dia en què la gent queda per a passar-se bé tot el dia, entonces tinguem a tots un poc en l'alerta per a que isca tot correcte i després rematem en un concert de fúmiga amb més de 7.000 persones. Aleshores pues estem així un poc en els nervis de que tot isca bé. Esperem que no n'hi hagi cap problema i que realment isca tot bé.
2: Segur que sí. Toni, un desig per a esta fira.
3: No res, que com mantinga així el temps, i si pot ser 2 o 3 graus menys, seria també
2: i amb una miqueta de ventorrillo.
3: Tampoc, perquè també es donen algo de vent fort per esta vesprada i per a demà, n'hi ha que anar en cuidado i en precaució. Sabeu que estem en l'Albereda i els arbres ens donen un poquet de por. I res més, que disfruten, que se firen, que es posen, que es compren la botitxa, que es compren el garrot, que es compren el ventall, que sopen, que dinen, que vinguen als concerts, que disfruten, que facin amics i que facin vida, que facin, que disfruten.
2: Toni, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per estar ací.
2: Cuida't moltíssim.
3: Un abraç
2: gràcies
3: a tots.
2: Gràcies i molt d'ànim per a la fira.
3: Adéu.
2: 12:53 minuts, estem a punt d'acabar esta primera part del programa, perquè saben vostès que tenim una segona que és eixa recordatòria a l'entrevista de la Fúmiga. Com bé deia Toni, avui és un ànim molt especial per als d'Alzira, però abans d'acomiadar-nos, tornem a connectar amb Carla Benavent, que està en el carrer, tot i que siga molt ràpid, simplement per a contar-nos on estàs, Carla.
4: Hola, altra vegada. Pues mira, ara mateix estic en l'Alameda, en el Reial de la Fira, pues bueno, observant i veient la fluïsa de gent que hi ha. La veritat és que avui és un dia en el que hi ha moltíssima gent que pues ve a veure, entre altres coses, pues mira, com hem parlat de la carrera de motos, que ara sí s'està escoltant.
2: Sí, s'escolta.
4: Sí, la partida d'escacs i, com no, pues bueno, vindre a firar-te a algo, que això, per això vinguem a la fira.
2: Clar que sí. Carla, gràcies per totes les connexions d'avui. Ens tornem a escoltar demà.
4: Clar que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
4: Adéu. Adéu.
2: I aquí en el stand para cerrar el programa, Francisco Suárez de Vox de Xàtiva, ¿cómo estás?
5: Muy bien.
2: Te veo de fira.
5: Ah, exacto.
2: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo la ves este año? Que sabes que siempre me gusta preguntaros cómo veis la fira a los partidos de la oposición.
5: Sí, bueno, yo acabo de llegar. En principio, como siempre, con las mismas ganas y con el mismo ambiente de siempre, lo cual es bueno. Veo novedades que habrá que valorar. En principio, yo sabes que siempre soy de los que les gusta ver cosas nuevas.
2: Sí.
5: Entonces yo eso lo aprecio. A partir de ahí hay que ver qué tal, cómo funcionan, la gente cómo asimila los cambios. Sí vimos en la presentación bastantes cambios.
2: ¿Fuiste ayer? ¿Te gustó?
5: Me gustó. Me gustó el tono, me gustó que se quitó el olorcillo
2: protocolario.
5: Sí, estaba todo un poco más. Sí. La verdad que a mí me gustó.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y qué vais a hacer? ¿Habéis almorzado? ¿Tenéis ahora, vais a la carrera esta tarde al tardeo? No sé, ¿qué tenéis pensado? ¿O descansar un poquillo?
5: No, nosotros a todo.
2: A todos, sí.
5: Hemos tenido almuerzo con los compañeros han venido gente de Valencia, Vicente Barrera. Y
2: ¿ya se ha marchado?
5: Sí, se ha tenido que ir, pero bueno, como siempre, encantado. Sabes que el es de un teniente.
2: Sí, claro.
5: Esto lo ha vivido desde siempre, con mucho cariño.
2: Muy bien. Pues Francisco Suárez, te deseo a ti y a toda vuestra gente muy buena fira. Gracias por pasarte por el stand de la SER, aunque haya sido poquito.
5: Bueno, perfecto. Muchas gracias.
2: Un abrazo, cuídate. 12:55 minutos, 12:56 minutos. Estem ya acabant este programa, bueno, esta primera part del programa especial de fira des de l'estand de la Font del Lió, perquè ara queda una segona part molt especial, que és eixa entrevista en exclusiva, eixa entrevista inèdita que la Fúmiga va concedir a Ràdio Xàtiva, va concedir a la cadena SER, i que poden els oients també recuperar, no només en àudio, en podcast, al nostre web, a radioxativa.es, sinó també en vídeo, per si volen posar-se les piles i volen motivar-se abans de vindre esta nit a omplir la Murta, eixes més de 7.000 persones que van estar en eixe concert de la Fúmiga, de Romàntic Dimoni i també de Naina. Gràcies per estar un dia més a l'altra banda de la ràdio. No se'n vagin, que queda l'entrevista de la Fúmiga de 1 a 2, i nosaltres ens tornem a escoltar demà, així, en directe, a l'estand de la fira, en este cas de 1 a 2 de la vesprada, en el que serà el dia 16. Demà ja serà un altre dia diferent, també inclús amb eixa mascletà, amb eixes connexions en directe que farem. Gràcies, com sempre, a la gent, a l'equip tècnic que fa possible este programa, Fèlix Lluc a la tècnica, Carla Benavent a les connexions. Ens tornem a escoltar demà, ens n'anem, com no pot ser d'una altra manera, amb la música de la Fúmiga. Adeu!

0: Pero bueno.
1: Artur Martínez.
0: Don Jordi Company.
1: No es porque me dedique yo a la radio.
2: Eso es una, eso es una cita a los Xàtiva, ¿no?
1: Eso es una cita. En el calor que te que fer en Xàtiva.
2: Ya, has agafat el día...
1: En 42 graus que tinguem ara mateixa.
2: El día específic para ficar-nos ya en...
1: Pero fa iruset.
2: No s'està mal, eh? Fa iruset. Fa més calor, eh?
1: El dia 15... No digues això, que
2: és patrimoni de Xàtiva, la calor.
1: Des de la Ribera, que diguem, que en la Ribera fa més calor que en Xàtiva, no ho portes.
2: Això tampoc, eh? No sabia, colló.
1: He decidit que vinguem a Sant Josep, al Iberet, perquè tinguem unes vistes privilegiades de Xàtiva. I crec que és xulo veure la ciutat i les comarques des de perspectiva, no des de lo alt, perquè això no és veure-ho des de lo alt, sinó des de la perspectiva que dona una carrera com la de vosaltres. Te pareix?
2: M'agrada.
1: Pues anem pas ara.
2: No he estat mai jo.
3: Sempre que busque un somriure acabe en el teu carrer.
1: Artur, estem així en el Iberet. Com veus, tinguem unes vistes xulíssimes. Així tenim una miqueta de tot. Tenim Xàtiva, tenim les nostres comarques, tenim la costera, tenim la Ribera, que tenim el Rira també. Òbviament es veu allà la Murta,
0: la
1: Casella.
0: La meva Murta.
1: El poble també es veu una miqueta.
0: És allò d'allí?
1: Clar. I si te fixes molt, es veu fins i tot el blau de la mar allà al fons.
0: No fotes.
1: Sí, clar que sí. I les grues del Port de València.
0: Ho veig. Entonces se pot dir...
1: La Ribera...
0: Tens un pis en Xàtiva, pots dir com vista del mar,
1: no? Bueno, ara, conforme està en el tema dels pisos, es veu la... Que no vull oblidar-me, es veu la Canal de Navarrés, tan important també per a...
0: I tant.
1: Per al País Valencià, la costera, etcètera. Bueno, volia pujar-te així, perquè pense que és un lloc, com te deia abans, on reflexionar, on parlar de veure-ho tot en una miqueta de perspectiva, de veure-ho en una miqueta, no sé si de distància, ara que ja s'acaba la cosa. Com ha sigut per vosaltres cantar per les comarques?
0: Molt important, perquè cada comarca té una història pròpia. I, per sort, cosa que en Catalunya ens costa molt més, així la coneguem. Saber que hem estat a quasi totes les comarques de nord a sud del País Valencià assumint lo difícil que és la geografia nostra, en comarques que són molt naturals cantar en valencià i en comarques on no és tan natural, això... A nosaltres ens ha fet créixer també com a ciutadà d'aquest lloc al món que vivim i que tenim la sort de, pues de ja veus, què vaig a dir-te? Cap enrere
1: sí,
0: la muntanya... El castell, o sea, així venen els guiris i flipen i nosaltres estem sempre normalitzant això també, eh?
1: És que a vegades ens ho hauríem de creure una miqueta. Jo crec que vosaltres el que heu fet ha sigut fer que la gent es crega molt qui som, d'on venim i sobretot on volem anar, perquè no heu deixat a ningú de banda, i això és molt difícil en este país en el que vivim, Artur.
0: Mira, això, si el que es queda és un sentiment com de pertenença a una cosa, jo he sigut molt pesat en dir que nosaltres no érem els protagonistes d'esta història, i seguís dient-ho este any, eh? Vull dir, és que no ho sentim. Nosaltres sentim que som xicotetes frases, xicotetes historietes, xicotetes paisatges de cada racó, sobretot el País Valencià. No, ara que s'acaba ja no tinc que vendre'm fora
1: que
0: a
1: sí,
0: ningú
1: sí.
0: Lloc. Crec que puc parlar amb absoluta naturalitat.
1: Però que tampoc passa res, vull dir que...
0: És que nosaltres ho hem fet tot des de l'absoluta
1: claro,
0: proximitat.
1: Això ja
0: que diuen del quilòmetre zero, som uns certs defensors d'això. I per això hem decidit que on havíem sobretot de fer les coses era així a casa. I clar que a través de la música, però a través de la música es poden fer moltes coses que no siguin soles cantar, saps? I a algú això no li semblarà bé, però per a nosaltres era necessari. Per a contar les històries de cada comarca i de cada poble n'hi havia que parlar entre cançó i cançó.
1: Què ha sigut el pitjor d'això?
0: No estar en... Si parlem de la normalitat, on està la normalitat? En passar un cap de setmana a casa, en anar a fer la paella a Catahuela, en estar quan els amics celebren un aniversari, en estar un cap de setmana, això que diuen de sofà i manta... Totes aquestes coses que la gent, possiblement, com les té sempre, no les valora, nosaltres les hem enyorat. Jo crec que... bueno, jo intento sempre parlar per tots els meus companys. Ells a vegades expressen un poc menys, però crec que tots hem trobat a faltar tindre una vida normal, saps? Una vida rutinària, quotidiana, preguntar-te què fem avui i no saber què fer perquè ja ho has fet tot, això no ens ha passat. Però, claro, és que per l'altre costat estaven passant coses que tampoc les podies deixar escapar.
1: Què ha sigut lo millor, entonces?
0: Lo millor ha sigut que la nostra música hagi fet feliç a tantíssimes persones, però no te vaig anar, sobretot a nosaltres. A nosaltres ha fet molt feliç, eh? Tocar a cada puto puesto, sempre petaíssim de penya, sempre en una energia absoluta, això que diuen de quan notes a la cançó, fiques... Nosaltres podríem ficar el, micro els 90 minuts de concert i t'ho cantarien tot, i això diuen molts companys i companyes del món musical, que el nostre públic té una cosa que les canta totes, possiblement també siga per la normalitat de les lletres, no? I la no grandiloqüència, perquè parlem normal igual que fem música, i això ha sigut tan brutal que va haver un punt en el que no mos ho podem perdre, veritat? O sea, això no pot passar de llarg, això ho hem de viure, i a més ho hem de viure a muerte. Però a què no volem això sempre? I serà la gran pregunta.
1: De la que teníeu des del primer moment una gran resposta, que era saber dir que no.
0: Sí, vam decidir no dir que no a res perquè el no definitiu ja el teníem. I era com, anem a tocar a muerte. Saps? Que estos estius que venen des del 15-17, que ja se torna bastant crazy tot, que ja comencen les xires en un mínim de 60 concerts. Si és que l'any del Covid nosaltres farem 35 concerts, que és una xira normal per a un grup, saps? I hem sigut molt addictes, eh? Molt addictes a tocar i tal. I quan vam un dia a fer un doblete de tocar pel matí en Gandia i per la vesprà en Villena, dir... ni tan mal, això, eh? És com...
1: Si fórem una orquesta.
0: Sí, com si fórem una orquesta absoluta. Els de la Pato sempre me diuen, igual que va fent més bolos que vosaltres.
1: Que vosaltres.
0: Però sí, hem sigut uns addictes a això, possiblement també per saber que aquest bidonet anava buidant-se i que s'acabava i que no n'hi havia com replenar-lo. Ara, esto sempre diuen que... Sembla com que me tiren a mi la responsabilitat del final, però no és així. Jo recordo que ells dient... No, ara diu el 26. I jo dic, no, hem dit el 26 sempre, des del 22, però sempre hem xivat un poc això. A xivar un poc a... Vull que s'acabe, però a la vegada vaig a fer com que no vull. Perquè ha sigut una dualitat. Ha sigut estar divertit, saps, sí. La decisió. Però... Jo crec que tant jo com els demés estem molt agraïts. Molt, molt, molt, molt agraïts. Per això n'hi ha algú que l'altre dia m'ha dit, tu saps quantes vegades diu gràcies en el concert? I diu, pues pot ser taladra, jo no sóc molt conscient de lo que dic, jo mai he tingut un discurs preparat, però és que jo només puc dir gràcies una vegada i una altra, i una altra, i una altra, i una altra. I m'emociona aquesta gratitud perquè és d'anada i tornada. Ho he sentit així sempre, però és que a nosaltres, joder, és que tio, és que està molt guapo. Parla ja en passat.
1: Tinc moltes preguntes, moltes.
0: Massa, eh?
1: Massa, que no vaig a fer-te, perquè tinc preparat una cosa especial per tu avui.
0: Sorprèn-me.
1: No te la vaig a contar, la veuràs a quan baixem ahí baix, a la Murta.
0: Ei, senyor.
1: Antes de baixar a la Murta, des d'ací dalt, que estem buscant-la antes, on està la Murta? Bueno, ahí està.
0: És que des del castell se veu molt millor.
1: Sí, claro, perquè està una miqueta
0: més alta. Sí, sí, sí.
1: Veus la Murta i què és el que te suposo?
0: Suposo que s'ajunten moltes coses, no? S'ajunta el nom, que se diu la Murta, ja saps que és el nostre...
1: És per la sèquia Murta, eh?
0: Ja, passa, però, ja sé. Però saps que això està ahí, no implica res. Però jo crec que és dels primers jocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.

0: Pues jo no sé si vosaltres entreu per així, no? Perquè tu m'has dit que entreu per darrere, però per així és per on entra part de la gent i sobretot la majoria de gent entra per així. En poc més d'unes setmanes això va estar ple de gent.
1: Que si les hem vist de totes les colors, eh?
0: Així va estar ple de gent. I jo he volgut fer un homenatge a la fúmiga i a la ràdio. He dit que la segona part de l'entrevista no vaig a fer-la jo, sinó que van a fer-la oients.
1: Oients de la ràdio,
0: m'encanta. Oients de Ràdio Xàtiva, Cadena SER, fans de la fúmiga.
1: Que bé.
0: Són ells qui van a fer-te les preguntes que t'he de dir que porten preparant-se detingudament.
1: Pobre gent, els has fet currar,
0: durant
1: eh?
0: Un temps.
1: Has externalitzat la feina.
0: He externalitzat la faena, però sé que els fa molta il·lusió i crec que, no sé si alguna vegada... Sí, no és espet normal.
1: No, estic xafant, ja ho som, hem sigut feliços.
0: Home, no sé si alguna vegada t'havien fet entrevista...
1: No?
0: Oients de ràdio.
1: Bueno, no, així no com a tal, no, ni molt menys.
0: Pues ara vas a poder-los posar cara.
1: Però vamos.
0: Així, a estes 5 persones que avui ens acompanyen.
2: Hola.
1: Bueno, ara sí que estem tots. De tu he parlat fa un rato.
3: Meu mal.
1: Ve, sempre. Bonico. Bueno, hola.
2: Hola.
1: Què tal?
4: Com esteu?
1: Hola. Un plaer.
4: Igualment.
1: Com esteu?
4: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
4: Molta calor,
1: eh? Com esteu? Bueno, res que no estigui acostumat així, no?
0: Artur, no però és un bueno. Interrogatori, però ho sembla.
1: Ah, no, sembla més una reunió de...
0: D'això.
1: No va dir-ho.
0: Anem a deixar-ho ahí. Estem així, en el centre de... En el centre de la Murta, vosaltres poseu ahí, no? L'escenari més...
1: Sí, a veure que canvia alguna cosa, va, no. Damunt d'un escenari guapíssim que munteu així en Xàtiva. Molt guapo, ja vull que era jo que muntaré aquest escenari en tots els jocs on anem.
0: Però l'havies vist així a buida alguna vegada, la Murta?
1: Jo crec que hauré vingut com a aficionat de la U del Cira quan era molt enano, però no tinc records al respecte. El Beteta sí, el Beteta que ha sigut aficionat més tardío, sí que això ho sabrà molt. Sí, sí.
0: Bueno, anem a presentar a la gent que ens acompanya avui així en esta part especial de l'entrevista.
1: Per favor.
0: Els oients de Ràdio Xàtiva Cadena SER. I anem a començar amb les dues persones que tens així a la teua esquerra.
5: Hola.
1: Hola. Conteu-me.
5: Comença jo, que sóc el macho.
1: Per favor.
5: Bueno, sóc Jaume Soler, un admirador vostre. I la meva filla Aitana.
1: Hola! No sabia, claro. Te m'has preparat i no he pogut saber res. Pare i filla.
5: Les dues generacions de...
1: Hosti, m'encanta això, eh?
5: I entonces, quan mos ho va proposar Jordi, pues, mos va donar il·lusió molt gran.
1: D'on sou, jo... perdona?
5: Sí que hem decidit.
1: Deixa-t'hi va. Sí. Vale.
5: I, bueno, jo puc contar-te un poc, perquè, claro, jo sóc el major del grup, per lo que estic veient.
1: Bueno, però per poquet, eh?
5: Però molt poc. No se nota.
0: Bueno, jo vull que contes, abans de res, l'anècdota de com coneixes a la fúmiga, tu,
5: Jordi. A veure, és una anècdota, no tinc molta.
0: Sí que n'hi té, sí que n'hi
5: té. A veure, jo, a l'hora del bany, a ma casa, pues, m'ho enxuntem tots i tal i qual, i tinguem l'Alexa. I, claro, jo estava dutxant-me i sentia música en valencià. Era una música valencià molt xula, molt... Pa mi pachanguera, que me portava records de quan els pavessos, Carraixet i tot això. Claro, jo dia. I al final li dic, era la meva filla que estava escoltant.
0: Molt bé, no? molt bé.
5: I jo vaig començar a preguntar, diu, papa, són un grup nou i tal, i vaig començar a interessar-me, i claro, i arrel d'això jo vaig dir, això m'agrada molt, no? I ja t'he dit que passa en el quart de bany.
1: Bueno, on passen les coses. Però me sorprèn això, i crec que sí que passa, no? Perquè més o menys, bueno, tu eres un poc més jove que els meus pares, però els meus pares també ja durant unes dècades inclús que deixen d'escoltar música perquè... En valencià perquè algo no connecta, no sé per què, eh? Segurament per la invisibilització i demés, ha sigut sempre molt més difícil, i de repent apareix aquesta gent d'altra vegada, primerament un poc connectat per la gent jove, però que torna a connectar-se un poc en això. Sí. No sé què és, perquè jo no, ni tinc ni idea de musicologia ni de res, però... He de dir que me mola bastant això.
0: I això d'entrar a les cases... bueno, Aitana crec que volia fer una pregunta sobre això també.
2: Sí, bueno, jo era un poc... Si quan composeu o prepareu alguna cançó, si tingueu aquesta idea de... Pues esta cançó serà la cançó que sentiran tots els dies en el cotxe o sentiran com a la família, un poc així.
1: Jo en això no pense molt. Sempre pense, crec que ho hem parlat abans, pense molt en com serà en directe, eh? Això per a mi és importantíssim, però sí que és veritat... que clar, el primer disc no, perquè va ser completament improvisat, anem fent una cançó, una altra cançó, i al final se va convertir en un disc. Però el segon disc, que ja comences a pensar un poc com serà, sí que per a mi era superimportant. Per exemple, quan me preguntaren l'ordre, com seria escoltar-ho en un cotxe, saps? Perquè és veritat que ara pareix que ja no escoltem un disc de manera seguida, jo el primer, saps? Però sí que... algú em va dir un dia, quan un disc entra en un cotxe i entenem el cotxe com l'espai familiar, normalment, les primeres experiències amb la música que tens, quan un disc entra ahí i entra... i els membres de la família, siga menuda, gran, tal, i ahí estan tots, uah, això és la clau. Ara això li diuen mainstream. Pues si això és el mainstream, benvolgut mainstream. Sí. Uah, faria mainstream tota ma vida. Saps? Si t'agrada tu i t'agrada ton pare i damunt és un espai en el que compartiu i què tal, hòstia, jo no he tingut això en casa. Això me passa molt, que venen meus pares i meus fills, venen al concert i diuen, el primer plan que fem, que els dos estem d'acord. I dic jo, hòstia, claro, jo no he tingut això, saps? Jo el que es molava als meus pares, a mi no, i el que em molava a mi als meus pares, no, saps? Yeah. Entonces, que això parega, si això fa la música, eh? No som nosaltres.
0: Bueno, i vosaltres en part també.
1: No,
0: sí, ja és la música. Seguim amb les presentacions, vinga.
3: Jo sóc Rubén, també sóc de la Cidexativa, i bueno, jo... soc empresari, tinc diverses empreses, tinc una agència de viatges, una cafeteria, tinc una empresa de càterings, bueno, tinc ahí un poc de tot, i quan jo vaig començar a escoltar La Fúmiga, la vaig escoltar l'any 2018, perquè jo vivia a Regne Unit en aquell moment.
1: Astres.
3: I treballava...
1: Tu eres el que ficava UK en Spotify.
3: Sí. No.
1: En 2010.
3: No. No exactament. Total, que jo treballava en Air France, de l'Aerolínea Nacional Francesa, i, bueno, els francesos que són molt aficionats a les vagues, en un moment puntual, doncs, vaig agafar una telefonada que telefonaven des de València, una xica que li costava molt parlar en castellà, i quan la vaig sentir que parlava en accent valencià, doncs la vaig atendre en valencià, i de fons vaig sentir Fúmiga. I se'm va quedar això ahí, en el rerefons. Això va ser un 12 de desembre.
1: Collos, quina memòria.
3: Que va ser el dia del meu cumple.
1: Ah, vale.
3: I va ser l'endemà de publicar La Primera Conjugació.
1: Ostres!
3: I això, la veritat, és que em va connectar un poc amb casa, perquè jo en aquell moment pues, tenia un poc de sentiment de tornar a casa i aquestes coses, i al final, pues, sempre que escoltava en aquest moment, pues, vaig estar uns dies tal... I el meu desig de començar l'any va ser tornar a casa, perquè pues, bueno, allò va ser un poc com una senyal. Jo tampoc crec massa en res, però d'alguna forma que estàvem parlant abans, pues, això em va fer tornar a casa i va provocar pues, un poc això, no? Pues, recuperar les amistats, que d'alguna manera havien estat un poc desconnectades, i reconnectar. No vaig poder estar en el concert del 2018 així, perquè estava allí en aquell moment.
1: Millor, així no veus que estic en menys.
3: I bueno, ja, pues, arrel d'ací ja sí, o sea, me he apuntado a todos y en muchos sitios, ¿vale? Però que mira, sí, sí.
1: Ahí, perdona que t'interrompa, però a banda de que la teva vida és per contar-la en un llibre també, has dit 6 o 7 coses que dic, collo, quanta cosa, però mira, això és el que moltes vegades la gent no entén de les llengües minoritzades, que no minoritàries, de les llengües minoritzades, que generen un sentiment absolut d'això que acabes de dir, de casa, que és el que jo sempre he intentat explicar quan intenten confrontar en la llengua. Però és que igual aquest sentiment de casa amb la llengua també el té gent que no parla la llengua, però que la sent com seua, saps? Quan tu me dius, tu sempre has sigut de tendir ponts i de sí. Més, és que va d'això, o sea, tu estàs lluny i quan estem lluny de casa trobem a faltar moltes coses, encara que moltes vegades molta gent que està lluny inclús ha escapat de casa, saps? Però quan de repente hi ha algo que li fa el clic, són aquestes coses que són nostres. I és que tenim la sort, els valencians, que tenim la sort de tindre una cosa que és nostra i de ningú més en l'univers, hòstia, me sorprèn moltíssim quan no tots estem d'acord en cuidar-ho fins a la puta sacietat. Això fa com pinta, sí, sí. Vale?
0: No fa falta.
1: Però és com... Per què no passa això? Clar que sí, és que lo que mos conteu així són... Jo tinc una pel·li preferida, es diu Lugares Comunes. Són sí, llocs comuns, sí, sí. Perquè aquesta història és com que també l'he escoltat, de gent que viu fora durant molt de temps, perquè per curro, per no sé què, per lo que siga, i de sobte una cançó diu, joder, és que quan quan l'escolte, sent que estic allí. Entonces recorde eixa sobretaula en casa, i recorde quan són festes al poble, o quan ve l'orquestra i fa una calor de por i tal i qual. Pues eixes coses que també te porta la música són el que es connecten. Entonces, sense voler, pensen com... com podem deixar de costat la cosa tan personal que tenim nostra com a valencians? Me costa d'entendre, perquè genera eixes coses tan boniques, no? Perquè tu de repente fas un clic i dius, correcte, és hora de tornar. I des d'ací jo abogo sempre perquè que tot el món torne.
0: I que no se n'hagi d'anar, per a començar.
1: I que no se n'hagi d'anar, tan de bo, tan de bo. Jo me vaig negar, jo vaig estudiar arquitectura tècnica, se m'anar tota la merda, i l'únic que me quedava era anar-me'n. I dic, jo em ne, ja em buscaré la vida, jo vull viure així. I d'ací no em va moure ningú, saps? No me van expulsar.
0: En els teus amics, que ara més Rubén...
3: Sí, jo de fet, una de les... Bueno, preparant un poc això, pensava que al final... vosaltres sou un poc colla, no?, d'amics, o sigui, originalment... Sou una colla gran.
1: Va tenir formació tortuga, saps? Que moltes vegades està difícil introduir-se a dins, saps?
3: Una de les preguntes que vaig plantejar era un poc com ha sigut durant tants anys compaginar, no, un poc això, l'amistat, la feina, perquè al final s'heu pres d'una forma molt festiva, però al final era una feina, compatibilitzant amb altres treballs que tots teníeu. Un poc això, com vos ha ajudat o com heu... També un poc perquè la gent que ens escolta o ens estiga veient sàpiga, pues, que no és tan dolent, no?, compartir aquest temps que moltes vegades no és de qualitat en amistat, no?, que al final és de treball i tal. Com podem, o com heu fet vosaltres per a poder dur endavant eixa amistat? Com ho heu ajustat al tema treball? Com heu separat, d'alguna manera, eixes friccions, no? Com... Això crec que pot ser interessant perquè la gent ho conega.
1: Per a nosaltres hem assumit sempre que la professionalització del grup no anava a soterrar lo que realment enxegava esta flama, que era ixa quadrilla d'amics. O sea, la professionalització del grup havia d'arribar fins al punt en el que es mantinguera la part emocional i la part vital d'una quadrilla de col·legues. En el moment que no se pareguera en res en una quadrilla de col·legues, porta. Possiblement la decisió de ficar-hi una data de finalització quan veiem que això creixia, és per la por a perdre això, saps? Perquè jo no vaig a negar-te que és difícil tindre una grup així tan... que al final és un transatlàntic molt gran, que hi ha 40 persones ara mateixa en cada concert, però nosaltres som els mateixos. Llavors, la gent que ve de fora se sorprèn perquè quasi mai es treballa com molt seriosament, saps? I això és una cosa que a mi, quan me vull ficar serio, dic, lo que te di abans, com de, ja sóc jo així, que està tirant el rotllo així, tot el món està de cachondeo, però n'hi ha que currar. Però el que més m'agrada a mi del món és que la gent que ve dins d'este grup i que se fica a treballar amb nosaltres, que no per a nosaltres, sempre diuen que no han estat mai en un ambient tan agradable. I això és perquè nosaltres sempre hem prioritzat la part d'eixa vida d'una quadrilla d'amics abans que la resta. Per això no ens hem ficat mai grans objectius ni grans metes ni no sé què. Clar que ens han plantejat mil vegades fer una gira estatal totxa, saps? I anar-nos-en d'ací cap allà i nosaltres... Algú volia petir, això? Agarrar una furgo i anar-se'n a Sevilla i anar-se'n a no sé què... No ens apetia. Inclús xiles europees per sales i demés, que això... Sí que n'hi havia una cosa que te fa gana, però dius, a vos si això acaba rebentant això que tenim. Però sí que va haver un moment en el que és el moment crucial de... Que això sí que ho dic jo, en plan de... Ningú ha d'abandonar la seva feina. Perquè el moment que abandonarem la feina ja depenia tot el grup. Ah. En el moment en el que la dependència és absoluta del grup de música, això ja no va de risses. Així ja té que anar tot com un tren, perquè si no jo no pagaré l'hipoteca, perquè si no no sé què. I per ahí no volíem passar. Entonces, com per ahí no volíem passar, va ser com? Que tot el món mantinga el seu curro, la seva vida, i fiquem-li una data. I així, quan això s'acabe, tot el món podrà tornar al lloc on està. És una merda. O sea, té unes coses... Jo no vull romantitzar-ho, saps? Perquè si algú me firmarà en un paper... Que...
0: No, perquè és una ruptura, també.
1: Sí, és una ruptura, bé, sí, molta comunicació, la que s'estila molt ara, acabat superbé, mos fem cafès després de trencar i tot això.
0: Però
1: és una ruptura.
0: S'ha trencat.
1: És una ruptura anticipada. És com, abans de que es puga trencar per això, perquè jo... ningú tolera ja més anys de la seva vida treballant de dilluns a diumenge tots els dies. És que això és insai, això no li ho recomano a ningú.
0: No.
1: Com dia el Pancho, que no tot en la vida es faena.
0: Això és. Nerea?
6: Jo soc Nerea, si vol baite.
1: ¡Emma!
6: I soc professora d'història de música musicòloga en el conservatorio.
1: Tenia que dir una musicòloga, claro.
6: I clarinetista.
1: Això
6: en xaranga i en banda. I molt orgullosa.
1: ¡Olé!
6: Molt orgullosa. Entonces, jo quería preguntarte un poco el hecho de haber... ¿Cómo habéis nacido, habéis crecido? Porque, por desgracia, estamos en la tierra de la música, pero ¿cómo se trata el músico y, sobre todo, el músico de calle? Lo siento mucho. Entonces, hostia, el hecho de subir siendo una charanguica y haber, yo qué sé, subido esa música a tanto, porque realmente es como que no llegáis a perder esa esencia. Ha habido un trabajo muy visible en cuanto a la instrumentalización, a todo, a la estética, a todo. O sea, yo me acuerdo de ver vuestros vídeos en Alcira siendo una charanguita, o sea, es que
1: yo
6: me
1: en
6: acuerdo.
1: El bombo.
6: Sí. Me acuerdo.
1: Pues mira, has comentat moltes coses, però segurament has comentat la cosa de lo que més orgullós ens sentim. Quan algú ens diu, en què es quedeu? Pues jo me quedo en que hi ha una xavaleta tocant la trompeta pensant que ella pot tocar davant de 90.000 persones fent el que fa en el carrer, saps? O que n'hi ha un xaval que toca el bombardí i que és la primera vegada que veu un bombardí en un escenari d'un festival tremendo, saps? Perquè el que jo no puc arribar a entendre és com això no havia passat antes al País Valencià, saps? O sigui, així tot el món quan mos diu en totes les orquestes d'Europa tots els, normalment, els béns metalls i demés, són tot valencians valencianes.
6: Claro.
1: Com això no ho havíem portat ahir dalt, saps? Com mos hem quedat en una cosa en la que jo, orgullosíssim de ser músic de carrer, però tu ho has dit abans que jo, és duríssim ser músic de carrer. Ho comentàvem abans. O sigui, quantes vegades hem acabat de tocar l'arreglo que mos ha costat d'ensenyar dies i dies, s'ha acabat l'arranjament i no ha fet ningú ni puto cas a vegades.
6: Si no toqueu no cobrareu, totes
1: aquestes coses. I aquestes frases que...
6: Lo estábamos comentando y digo, es que no se puede aguantar.
1: Jocs comuns altra vegada. Sí. O sea, com pot ser que... O toqueu o no cobrareu, com pot ser que aquesta frase l'hem escoltat tots. Tantíssimes vegades, saps?
0: Sí,
1: crec
0: sí.
1: Que està, per sort està canviant, però, mira, nosaltres, i això ho he parlat amb una vegada en Jordi, passarem per una crisi inclús d'identitat.
0: Sí. De la que tu i jo vam parlar així en el 2018.
1: Imagina't, jo tinc entrevistes de meues dient que ens agradaria deslligar-nos del terme de la xaranga. Saps?
0: Sí.
1: Perquè quan jo anava a un lloc me trataven distint a la resta de grups. Perquè érem una xaranga. Era com vosaltres veniu així a omplir rellenos.
6: Sí,
1: a omplir els huecos entre grup i grup i no sé què, no sé quantos. Però què passava? Que quan venia la xaranguica que dius tu, que demora molt jo, quan venia la xaranga va resultar que passaven coses que en els altres grups no passaven. Perquè les xarangues tenim aquesta cosa de connexió absoluta, de portar tot amunt i de més.
6: Tal qual.
1: I jo m'arrepentís tant d'haver dit aquestes coses, perquè és com... Clar, però estava intentant que algú ens creguera, saps? Nosaltres hem entrat a camerinos i ens hem sentit en plan de... m'ho pots saludar a algú? Saps? Però per què? Per què passa això? Què passa? Tu te creus que jo tenia ganes d'agarrar un micro i cantar? Jo no he cantat en ma vida. I el Beteta menos, saps? Però era l'única manera de... Pues de trencar això, nosaltres anàvem a ser un grup instrumental de totes, perquè era el que volíem, era el que mamàvem, saps? Però comencem a canviar coses i a partir d'ahí va ser tot la màxima improvisació. I no te pots imaginar com hem hagut de lluitar per a que sempre el tòtem de la producció de cada cançó foren les melodies de pitos una vegada darrere l'altra. I molts productors,
6: per sort
1: m'he trobat amb molts productors que sempre el seu he tingut que explicar, però esta cançó la podríem fer sense trompeteria, no? I jo dic,
0: no.
1: M'estàs contant?
0: No seria la fumida.
1: Però si nosaltres no som això, si nosaltres precisament...
6: No.
1: Si el que sobren són els cantants.
0: Tu saps qui sap molt de xaranga i dels vostres inicis i tal? El nostre últim...
1: Este sí que me'l conec jo,
7: eh?
1: Este sí que us escoltava des de la maqueta.
0: Bona.
7: De fet, avui ho haig...
0: Presenta.
7: Jo sóc Esteve, sóc de la Pobla. I mira, per reprendre un poc el que està dient Jordi, de la Pobla Llarga, Estava jo buscant ahir la primera volta que us vaig veure. I va ser 2014.
1: Clar, és que això, però inclús jo crec que vosaltres veníeu quan fèiem les festes ixes pròpies.
7: Jo la primera volta que us vaig veure va ser que vaig anar allà a la Masia que fent...
1: Hòstia, això és el primer.
7: Que vaig anar a veure a Manel i l'Habitació Roja.
1: Hòstia, això encara és de lo primer.
7: I de repente m'apareixen ahí uns tios, una xaranga dalt d'un escenari, que això no ho havia vist en la vida. I una xaranga dalt d'un escenari... I eren, pues, els putos amos d'aquest festival, el que ella diu, Manel, l'Habitació Roja, molt bé, però jo me'n vaig anar d'aquest festival en... Estos tios que són...
1: I damunt d'ultrafans de Manel, i farem arranjaments de Manel...
7: Exacte.
1: Per a tocar ahir.
7: Exacte.
1: I algú va a veure, sí, sí, sí, que algú veu.
7: Clar, clar. Pues una xaranga fent arreglos de Manel, que està passant així.
5: Jo he de dir una cosa, o sigui, jo que dic moltes vegades, en plan de, nosaltres sols volíem recórrer els carrers del nostre poble, com a molt de la nostra comarca... Lo primer que farem així de les nostres muralles va ser aquesta gent.
0: Sí, sí, la falla del castell de la Pobla.
5: Que per a ser originals, o sigui, estava el Fumifest, que era estiu, el Fumivern, que era en hivern, i quan anàvem al castell, sí, el Fumicastell.
7: Sí, sí, sí, sí, tal
5: era
7: qual.
5: Era tot així,
7: tal
5: saps?
7: Qual, tal qual.
5: I mos en recordem molt, saps que estos li tenen molta, molta estima a
7: sí,
5: tot això.
7: Sí,
0: i ara ja t'he dit una cosa, perdoneu. Ara tornaríeu a fer això?
5: Ui, jo això ja sí. Antes m'has preguntat si tocaria pel carrer i t'he dit que igual això no. I esto sí. Una entrada sí, perquè una entrada està guapíssima, però tu saps si en fem altres despedides de soltero i de soltera. Què dius? Jo no. Jo crec que no me meresc això, saps? Jo he estat en despedides de soltero tots nosaltres, on el nòvio li tiraven melons i es trincava en el cap.
6: Sí, sí, sí, sí.
5: I era com, jo no he estudiat 15 anys el meu instrument passat. És que crec que no, eh? Però bueno, que no vull ser i pareixer jo el superdigne.
6: No, no,
5: però
6: no.
5: El castell sí, perquè, jolín, ahir ja nosaltres teníem un escenariet, ahir n'érem 18 o 19,
7: sí, sí,
5: músics,
7: sí,
5: saps?
7: Sí, sí, sí.
5: Ahí estàvem tots i això record sí que no se'ns obliden, perquè és de les... A més, anàrem una i dos i tres vegades allí i claro, després n'hi ha un punt en el que no ho pots fer i algú de la falla de Esteve dirà els cabrons estos ja no venen a estos puestos, però ahí sí que n'hi ha, pues, una
7: sí,
5: cosa
7: sí,
5: que...
7: Claro, jo no estava tragant comptes i crec que l'última volta que vinguero va ser 2017, que l'estiu següent ja era impossible.
5: Claro.
7: Ja va pegar tot un pet i ja...
5: Era el primer disc, quan 2017, i l'estiu és el de Mediterrània. Una vegada de Mediterrània a nosaltres ens canvia la vida 100%, per sort, eh? Això és el mal de la música, també, com a musicòloga. Moltes vegades, si no està la cançó, no passa absolutament res. Per això li agraïm molt a moltes cançons. Però els orígens estan ahí. Si en el castell no haguem passat coses, que n'hi havia això... Perquè jo recordo aquests bolos que eren superlocos. Damunt ahí feien com dos o tres passes de dos hores, en plan a muerte, mos ho passàvem en grandes.
7: Sí, lo que feu ara, però dos o tres hores.
5: Claro, claro, claro.
7: És que sempre ho han passat.
5: Doncs d'ahí va ser el Sio Para, que se feia en Castelló.
0: Sí, en Castelló.
5: Sé què? I comencen a passar coses. Però, claro, perquè en cada lloc passava alguna cosa, saps? Però, claro, hòstia, el que jo mai m'havia imaginat és que d'aquesta falla, on nosaltres érem ja... La mateixa felicitat que tenim a hores d'ara era la mateixa, és idèntica. De veritat, que no és falsa modèstia ni hòsties. És el mateix, és el mateix sentiment. Ara n'hi ha molta més gent i arribes a molta més penya, però això no és el que ens fa feliços. El que ens feia feliços és l'essència de lo que passava en la música, saps? I és que això és el que més mola del món.
0: Del valencià, la primera, Aitana.
5: Si voleu que siga breu, no me pregunteu per la llengua.
8: Bueno, jo era un poc com a jove, que parla en valencià i que a vegades pensem o actuem d'una manera millor més diferent de l'establert, no sé com dir-ho massa bé. Era un poc, si podies donar algun consell a la gent jove que, bueno, que vol estar lligada a les arrels, que vol parlar la seva llengua i a vegades està un poc més difícil. Era un poc, pues...
5: Jo això li he pegat moltes voltes, perquè ja dies que sóc optimista... I ja dius que sóc molt pessimista. No te... I no m'agrada ja amagar-me. He amagat el pessimisme entorn a la llengua durant molts anys, però crec que és el moment de que posem damunt la taula la por que ens fa tots el que està passant i crec que tots estem veient el que està passant. Jo crec que el que no ha funcionat ni funcionarà mai és anar a hòsties, a que algú intente parlar, voler escoltar la nostra llengua. Crec que hem de... Algú me dirà que sóc un utòpic o un idealista o el que siga, però a mi l'únic que m'ha funcionat és explicar-li a la gent que no entenia per què tanta insistència en la cura de la llengua, l'únic que m'ha funcionat és parlar-los de lo important que és per a mi, saps? De que jo sense la meva llengua seria una altra persona. De que jo no concebís la meva vida si no la fera en valencià. I és dur això, perquè pot parèixer hasta...
9: Jo no podria enamorar-me d'una persona que no parla la meva llengua. Podria enamorar-me d'una persona que estimara com jo la meva llengua i que no la fera servir, ¿vale? Però no poder utilitzar-la en el meu dia a dia, per a mi seria un preu molt alt a pagar. Jo sé que per amor es poden fer mil coses, no? Però és que possiblement ens hem d'enamorar també d'eixa llengua nostra i no tirar la tovallola. El que és evident és que som molt xicotius i que n'hi haurà un gran poder que sempre va intentar xafar-nos, perquè quan més igual siguem tots, millor que millor. La diferenciació no mola al gran poder, no? Crec que hem de convencer, sobretot, a la gent castellanoparlant que la nostra llengua és la seua. Si la volen fer servir, que la facin servir, i si no, que no, però que la senguen com a seua. Perquè a partir d'aquí

0: estas cosas, es verdad.
1: Brutal, es también precioso. Un sentido de pertenencia.
0: Exactamente.
1: Tú te vas a Sydney y escoltes algo de cervecica y dices, coño, ¿no dónde eres?
0: ¿Sabes? De interina, me decía, no te sabíamos ubicar en el mapa cuando te viniste aquí. Y digo, pues me encanta. Y digo, pues yo te volváis a saber dónde está. No, digo, pues te lo... encantador. Bueno, nosotros sí que es verdad que no hablamos valenciano, pero sí que nos sentimos súper identificados con vosotros. A mí me gusta llamaros con la revolución que habéis hecho, social, lingüística, política... Y allí pues se nos ha quedado un poco la espinica clava.
1: És un desig que m'ha faltat, eh? Ho hem intentat, eh? Ho hem intentat. Era una comarca, suposo també, per... n'hi haurà una altra comarca similar en quant a sociocultural i demés, però esta mos pillava molt de prop, sí. No? I ha sigut una cosa de voler anar, de voler estar ahí. Fa poquet estiguem a Villar de Arzobispo, també una comarca castellanoparlant i demés, i aquestes coses a nosaltres ens fan molt feliç, perquè ahí sí que, joder, sempre te sents útil, no? I més quan cantes en la teva llengua i demés, però ahí te sents molt útil. Perquè quan anem a aquests puestos, normalment jo vaig als instituts i a les escoles unes setmanes abans, i xarre i tal, i qual, no sé què. Els profes han treballat al respecte d'això i és com molt guai. Així que, mira, quan me pregunten a partir d'ara que em pregunten molt, t'ha quedat algo pendent per fer? Te promet que diré fer un concert en la Gran de Navarra.
2: Jaume, l'última, acabem.
3: A veure, jo, després d'escoltar-vos, la música és important, l'idioma és important, però les lletres de vosaltres a mi m'han encantat. O sigui, jo veig molts missatges, missatges molt directes, missatges subliminals, molts missatges. Per exemple, en la que està caigent, en la vivenda, en la joventut, en les dificultats que tenen per emancipar-se, etc etc. I, per exemple, després d'escoltar la cançó El Preparat,
1: hòstia!
3: Jo un dia pensava, a veure, estos senyors, és una cançó molt original, per a mi és una cançó que parla molt de la realitat que estem visquent, perquè és un exemple i el que tinguem, no? Aleshores, vos ha cridat alguna vegada a la Casa Reial?
0: No.
1: No, però sí que en aquesta cançó encara érem més jovenets, més jovenets en quant a grup, ja no eren jovenets, però en aquesta cançó sí que se va fer un poc més gran de lo que tal. Jo sé que aquestes coses, quan són certa polèmica, no te volíem xuar i fer la sàtira. Era una sàtira com la que se fa a les falles o com la que se fa a tot això. Perquè crec que ningú en su sano juicio pot entendre que un càrrec com el rei representant de què, jo que sé què, seré de... No, ningú ho entén. Passa que dissimulen com que ho entenen, no? Però nosaltres volíem ironitzar, i crec que el videoclip també pretén ironitzar en això. Però és veritat que ja vam veure alguns... La Casa Real no ens ha cridat. Però sus esbirros de Twitter sí que tocaven a la porta. I jo he posat el cos i l'ànima en els meus, però jo no vull que ningú vinga mai en peu una hòstia, i estem en estes, eh?
4: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. A mi l'altre dia... em van insultar pel carrer. Eixint del València a bàsquet, em va dir uno, català, hijo de puta! I la meva parella va dir, i jo faig com si res, perquè en energúmens no n'hi ha que entrar a res. Però veus quin és l'insult, no? Català, jo que no he dit... O sigui, jo no he dit mai res, ni tan sols... Tindré una opinió al respecte de lo que fan els catalans, però els catalans tenen la seva història, ja tenen prou en la seva, i nosaltres tenim la nostra.
3: Correcte.
1: Saps? Vull dir, és que... I si el... Quin insult és eixe? Vull dir-te... Però és que aquest insult els ha donat boig. L'anticatalanisme, el no sé què, el no sé què, els ha donat boig. I els heu empapat. I és molt futbolero, per això jo odio el futbol de totes totes. Perdoneu que ho diga així, en un camp
2: en
1: de futbol. Però l'odio per això, perquè busca la visceralitat. Heu vist, i tornem a lo d'antes, busquen la visceralitat, l'odi, el tal, i el no sé què, per a fer això. I quan fan això absolut, nosaltres serem menys, perquè som una llengua minoritzada. Si mos separen i mos quedem en dos bandos, anem a perdre. Hem de convèncer a gent que està així, que no està radicalitzada, saps? Algú que te diga, háblame en cristiano, no intenteu convèncer-lo.
2: No.
1: No va a passar, no va ¿vale? O el que te diu que ponen tu DNI, de veritat, no, deixem estar, saps?
3: Sí, sí, sí.
1: Passem. Però no, a la pregunta si t'ha cridat a la Casa Real, no. Però saps què? A mi m'haveren dit de tocar en un puesto on estiguera el rei, i lluny de dir que no, haver de dir que sí. Ara, haver de dir la meua, saps? I això sí que ho he intentat sempre, és en plan de... Bueno, yo aniré a un lloc que sembla que no és el meu, però me n'he bajo.

0: Tard.
1: No, clar.
0: I jo sempre he pensat que és molt millor ocupar espais
2: totalment
0: que parlar en Twitter.
3: Sí, sí.
0: Però és que el Twitter País Valencià és el que és. Entonces, quan jo m'haig donar compte que quasi tots cabien en un minibús, ahí vaig dir, per què li estem donant bola a esta penya? Mm. Si contestar-li a esta penya i entrar i no sé no, què, és estar donant-los l'altaveu que necessiten. Mm. L'altaveu, els concerts i no sé què, no sé quantos, i ahir fem un altaveu conjunt. Ahir n'hi ha una cosa col·lectiva. De veritat, que jo veig moltes banderetes d'Espanya en els nostres concerts i això és el que a mi em mola. No, no, molt, entengueu-me.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Ho hem entès.
0: Entengueu-me, sí, sí, en plan de... Jo no te vaig a dir mai què fas així tu en això, cosa que ho he vist fer, eh? I dic, no, no, no, no, benvinguts i benvingudes, saps? Una, perquè, sobretot, jo, això ja sí que és personal, jo no, no forma paregut, jo no crec en banderes i coses d'estes. Més que res perquè n'hi ha una utilització artificial de les banderes, per tant, com heu vist, no, en mi no va jugar ningú, i en les banderes juguen amb nosaltres, saps? Entonces, com no vaig a jugar en això, pues no... M'agradaria que se respectaren totes, excepte les que no respecten els drets humans, ¿vale? Això seria una cosa que estaria no, guai diferenciar. Jo tinc el quadre vostre de Xàtiva, d'un ceramiquista de Xavier Claura en casa, i el tinc perquè és... Perquè és que això, perdona, però és que és veritat. Aquesta història l'hem de conèixer,
1: sí, sí,
0: saps?
1: Correcte. I per els orígens?
0: Per la identitat i el que passa és que ho hem d'explicar millor. O sea, sí, la meva parella és de València i no tenia ni puta idea de lo que va passar així en 1700, que sí, quan va passar, en el 7 concretament, pensava que era en el 8 o per ahí.
4: I no tenia ni idea.
0: No tenia ni idea de lo que havia passat. I quan jo li ho conte, pues tal. Però m'alegra molt que en un poble com així seguís cap per avall.
3: Aneu a vindre tots al concert, no? El dia 15.
5: Sí.
3: Tots i tots.
0: T'imagines que no? Bueno, realment és que jo no me molen massa.
3: Rubén, Esteve, Jaume, Aitana, Nerea, moltíssimes gràcies per haver participat.
0: Gràcies.
3: En aquesta entrevista tan especial. De la última entrevista de Artur Martínez amb Jordi Company.
0: La última
3: després de
0: així?
3: Molts micros, molts anys i moltes coses. La última, la Murta. Gràcies, amic, per tant.
0: Gràcies a tots vosaltres. Crec que cadascú tenim un trosset de responsabilitat en fer aquest lloc al món que volem construir. I tu portes molts anys fent-ho. Així que seguís ahí, sempre ens tindràs ahí, proper, ben proper. Vale?
3: Avant sempre. Gràcies.
0: Adéu, família. S'acaba.

és fàcil dir adéu. De fet, dir adéu quasi sempre és una merda. Per a vosaltres i per a nosaltres. Però és el que toca i no n'hi ha més. Potser tots pensem en algun moment que tot dura per a sempre. I quina sort, i que no ens falte. Maleït siga aquell que no ho pense, no? Però tots sabem també que encara que els tractes bé, que els mimes, que els vulgues fer bonics, que els idealises, els finals sempre són finals. Ser final implica que s'acaba, que prou, que ja, que res més. I això és molt dur i molt difícil. Tot un temps compartit que ja no ho serà. Simplement que ja no ho serà. Com quan entres a una casa i et falta algú i ja no et saluda quan entres. Ni et canta cançons, ni et diu que t'estima. Que quedaran les fotos i les cançons i les partitures gràcies que sou músics de carrer i compartiu partitures. Però igualment ja no. Però totes i tots sabem que voleu això. Que vos cal això. Que necessiteu això. I el més bonic que heu creat, el que millor heu fet, és fer-nos a tots i totes cantar a una sola veu. Una veu que respecta, que abraça i que estima. I que vos entén i que vos comprèn per molta ràbia que ens fa al final. I per això estem avui així. Per a donar-vos un últim abraç. I per a donar-vos les gràcies per acompanyar-nos en cadascuna de les fases i les frases de les nostres vides. Però això ja no va de nosaltres. Ara ja no. Això va de vosaltres. I que no se'ns oblide. Això va dels vostres i, sobretot, de les vostres, que durant més d'una dècada vos han acompanyat i que ara també necessiten el vostre temps. Ja ho teniu bé, amics. Ja ho teniu bé. També vos dic, nosaltres estarem ací per si en algun moment vos avellís tornar. Els finals no solen ser bonics, però es poden portar millor si ens agafem de la mà i fins a l'últim alè estem junts. Amb calma, amb pau i, si pot ser, amb molt d'amor. A Xàtiva i a la Costera i a la Canal i a la Vall de Càrcer i al Baix Albaida i a les Ènoves, vos estimem molt, de tot cor i per sempre. Gràcies, amics. Quedeu-vos amb que el millor dels finals siga este. Ací, a casa, en pau i amb molt d'amor. Perquè els finals són una merda. Però la vida passa i els finals arriben. Xàtiva sempre serà casa. I així estarem. Cuideu-vos molt, amics. Gràcies.

0: tant.
1: A Vivir Especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
2: Un any més, Ràdio Xàtiva Cadena Ser es volca amb la fira. Del 14 al 20 d'agost, programació especial des del carrer, de matí i de vesprada. Als matins, amb Jordi Company. En A Vivir Especial Fira el cap de setmana. I Hoy por Hoy Especial Fira de dilluns a dijous. I de vesprada, amb Carla Benavent, amb la ventana de Xàtiva Especial Fira. I a més...
3: Jo crec que és dels primers jocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
2: El dia 15 d'agost, de 1 a 2, podràs escoltar de nou l'última entrevista de la Fúmiga a Xàtiva i veure-la també al nostre web, radioxàtiva.es. Viu la Fira de Xàtiva 2026 a les zones de Ràdio Xàtiva Cadena Ser.
1: Agosto se sirve bien fresquito. Y en Cadena Ser Comunidad Valenciana te preparamos un cóctel radiofónico con los mejores ingredientes del verano. Agitamos la actualidad, la mezclamos con toques de humor, música, cultura, noticias y te la servimos en directo o cuando quieras tomártela en nuestra app. Refréscate con la programación veraniega de tu radio. Cadena Ser Comunidad Valenciana. Et sona la marca Ser Empresarios?
4: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
1: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
4: I què cal fer per apuntar-se?
1: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
5: ¿Com són les fiestes de tu localitat? ¿Qué las hace distintas respecto a las de otros lugares? En agosto, el mes con más fiestas, queremos que nos cuentes en Hoy por Hoy Comunidad Valenciana si tus fiestas son tradicionales, emotivas o simplemente divertidas. Deja un audio de WhatsApp en el número 650-68-34-76. Cuéntanos cómo son las fiestas de tu pueblo y ayúdanos a hacer la lista de festejos imprescindibles. Recuerda, 650-68-34-76. En agosto, todas las fiestas de la Comunidad Valenciana en la Cadena SER.
1: Radio Xàtiva Cadena SER, 94.6 FM.

0: Ràdio Xàtiva.
1: Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina, Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Digés i la Camilo Big Band. Entrades a entrades360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ayuntament de Xàtiva. Olvida los brackets. Invisalign alinea tus dientes con tecnología invisible, cómoda y eficaz. En la clínica dental Dr. Jaime Viché de Enguera, somos especialistas en transformar sonrisas sin que nadie lo note. Pide tu primera valoración gratuita. Clínica dental del Dr. Jaime Viché, Enguera. Tu nueva sonrisa comienza hoy. Radio Xàtiva.